Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kenwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
7: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
8: En un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
7: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
9: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.ca.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Encara no te n'has assabentat? A Minva Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minva, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minva Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minva.net.
2: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
3: Minva el teu espai.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
8: Matí 360.
9: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
10: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
11: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
10: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
12: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Bon dia, som dilluns 29 de juny del 2026.

0: Són els One Republic, Need Your Love, un tema que hem conegut aquest mateix 2026. De fet, a la primavera, fa molt poquet, al mes d'abril, és quan es va llançar aquest tema.
1: Matí 360.

8 i 4 minuts del matí. Comencem el matí 360 de Ràdio Marina, el darrer matí 360 d'un dilluns d'aquesta temporada, és a dir, la darrera setmana d'aquesta temporada a Ràdio Marina, perquè a partir del dilluns vinent fem vacances, és a dir, acabem temporada el proper divendres i anem de vacances d'estiu, tornarem a principis del mes de setembre. Però encara tenim aquesta setmana per davant per explicar-vos tot el que passa a la Selva i al Maresme combinat amb la millor música. Vol dir això que a partir de la setmana que ve no us explicarem el que passa a la Selva i al Maresme? No, evidentment, continuant els serveis informatius amb l'Isabel González cada hora des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, també al nostre portal de continguts digitals marina360.cat, que no fa vacances i continua oferint-vos i tota la informació del territori de manera puntual. Nosaltres comencem el programa d'avui. Tenim, doncs, a banda de les seccions habituals, a partir de la segona hora la Montse Rico ens porta l'actualitat musical i cultural i també un nou viatge en el temps musical, per saber què passava en el món de la música fa uns quants anys, un nou viatge en el nostre DeLorean. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina i a marina360.cat, en un dilluns de nou marcat per les altes temperatures que avui a la costa poden arribar als 32 graus, a l'interior cap als 34, però atenció perquè hi ha la possibilitat de que es formin tempestes localment intenses a punts de l'interior, que s'hauran d'anar seguint a veure com evolucionen. És la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per al dia d'avui. Salutacions a tot l'equip de l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Ara sí, anem amb les notícies. I, de fet, la mobilitat ocupa una part important de les notícies d'aquest dilluns. Per una banda, els usuaris de Rodalies afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per garantir la mobilitat, el Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% durant la resta del dia. El servei alternatiu per carretera, habilitat en els trams afectats per obres, mantindrà el seu funcionament habitual. El sindicat ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda de Ebro, els avenços en la venda de Renfe Mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. Parlàvem de mobilitat i és que aquest dilluns comencen les obres de millora del pont d'entrada a Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63, que connecta Lloret, la Selva Marítima, amb l'interior, passant per Vidreres, i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els canvis principals, queda restringit l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament de Vidreres ha habilitat itineraris alternatius i senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin unes obres que es preveu que s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 agents interins que donaran servei els pròxims 6 mesos. El dispositiu de seguretat per afrontar la part més important de la temporada turística a Lloret s'ha presentat aquesta passada setmana durant la celebració de la Junta Local de Seguretat. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir de l'1 de juliol. Els bombers, per la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden incrementar el risc d'incendis. Tot i això, ha explicat que les precipitacions registrades a l'hivern han contribuït a millorar l'estat hídric de la vegetació. Vuit del matí, gairebé 9 minuts.
La Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur pla de protecció i ordenació del litoral català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al novembre. I el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa, organitzada pel Consell Comarcal, oferirà formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició de la Setmana de l'Emprenedoria al Maresme girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es faran en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. Fem un cop d'ull tot seguit a la informació d'àmbit general.

Els bombers de la Generalitat, desplegats a Veneçuela, ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetía i ja ha començat a intervenir a la zona de La Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. A més, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I l'Audiència de Barcelona comença aquest dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a dos excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. 8 i 11 minuts, acabarem amb la previsió del temps per avui dilluns. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem de nou un dia amb domini del sol, però amb núvols que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. A partir de migdia poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que localment poden ser en format de tempesta. Temperatures màximes entre 32 i 34 graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Anem tot seguit a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori a aquesta hora.

Per una banda, al territori tenim la circulació intensa habitual a la carretera de Blanes a Tordera, la GI600, com cada dia laborable, també en alguns punts de la Nacional 2, a l'Alt Maresme, i el que comentàvem a les notícies, a la C63, a l'alçada de Vidreres, hi ha restriccions de circulació, canvi d'itinerari per unes obres que es fan durant les properes setmanes. També, per altra banda, en vies ràpides tenim a la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, a Badalona, 1,5 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona i, com cada dia també laborable, complicacions per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, amb punts com les rondes a Barcelona i el Nus de la Trinitat. I a Rodalies, recordem que hi ha una convocatòria de vaga, de fet, que afecta a tot l'estat, però també al servei de Rodalies, per aquest dilluns 29 de juny. Per tant, des de Rodalies indiquen que amb motiu d'aquesta convocatòria de vaga el servei pot presentar canvis en la freqüència de pas dels convois. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% del servei durant les hores punta i del 33% la resta de dies. A més, per altra banda, també des de Rodalies de Catalunya indiquen que el proper cap de setmana, del 4 i 5 de juliol, hi ha un servei especial de la línia R1 amb motiu de la celebració del Canet Rock, que se celebra entre la tarda vespre del dissabte 4 de juliol i la matinada del 5 de juliol a Canet de Mar. Un minut i serà un quart de 9 del matí. Som dilluns 29 de juny del 2026. Ens quedem amb aquest tema dels Daft Punk. Es diu Get Lucky. Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes.

0: Va, vinga, selfie.
1: Nau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
7: Matí 360.
8: Vuit del matí, 23 minuts. Anem a fer un cop d'ull algunes de les propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies. Destaquem a Blanes el proper dissabte 4 de juliol, el concert d'estiu al Santuari del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, amb Agnès Salguero i Albert Oliva. També destaquem a Tossa de Mar la festa major d'estiu de Sant Pere fins al 2 de juliol. Inclou, doncs, per exemple, el festival de rumba i també algunes activitats paral·leles. A Calella continua el Calella Folk Festival, que s'allarga fins al 3 de juliol amb dos escenaris, a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. I ja ha començat el NEC, el Nits d'Estiu de Calella, que enguany arriba a la 15a edició. El proper 3 de juliol, el proper divendres, hi ha un concert de Pastora i el dia 4, Ava de New Experience. A Pineda ja ha començat la segona edició de l'Estiueja't, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I a Hostalric, la Festa Major comença a partir del dia 2 i fins al dia 6 amb diverses activitats al municipi durant tot el cap de setmana.

Gairebé 8 del matí, 25 minuts. Seguim, ens quedem ara amb Calvin Harris. Això és una proposta que hem conegut ara fa un parell de setmanes amb Jesse, Satisfy.

Un bon clàssic com els que ens agrada a Ràdio Marina, Fastball, The Way, El Camí. Després de sentir els U2, els YouTube. 8:35 minuts del matí, nosaltres fem camí cap a les portades dels diaris, però abans, Damiano David.

0: Matí 360.
1: I a aquesta hora del matí el que fem és fer un cop d'ull, valgui la redundància, a les portades dels rotatius, dels diaris, amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dilluns, inici de setmana, i la comencem, com sempre fem nosaltres, anant al quiosc per tal de conèixer quins són els titulars més rellevants que podem trobar en les diferents portades dels diaris. Comencem amb el diari de Girona, on hi podem llegir: una de cada tres llars serà unipersonal el 2041. Les prediccions de l'INE calculen que d'aquí uns 15 anys, uns 25.000 domicilis a la província seran d'una sola persona. I també en portada, els usuaris del nou carril bici Girona se'n revaloren que ara hi ha seguretat. Passem al punt. Avui el tema del dia del diari diu: cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. I també en portada entrevista, avui a Gonzalo Berger, doctor en història i investigador, que diu: de columna mala testa només hi va haver la del Maresme. Passem a la portada de La Vanguardia. El titular destacat explica: la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. La resposta oficial continuant: el desastre que ha causat almenys 1.450 morts ha estat lenta i desorganitzada. I en portada també, en fotografia inclosa, dos morts a Barcelona en una persecució. Passem a fer un cop d'ull a la portada del periòdico. Un dels titulars destacats diu: Sánchez només ha tramitat en dos anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. I també uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. Acabem la ronda amb el diari Ara i la seva portada. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. I també podem llegir d'altres titulars, com que els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz i diuen els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor. Aquests, doncs, són els principals titulars.

0: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
6: Matí 360.

0: El so dels Australian Blonde, un tema que coneixem ja fa uns quants anys, que dona pas a la informació, a l'actualització de la informació de mobilitat i ja ha seguit també les notícies fins l'hora en punt. A aquesta hora del matí hem de parlar de retencions, per exemple, a banda de les retencions habituals o la congestió habitual a la carretera de Blanes a Tordera, a la GI600 o també a la Nacional 12, en alguns punts de l'Alt Maresme, aquestes obres a Vidreres, a la C63, que poden provocar retencions i restriccions per passar alternatiu, unes obres que es faran durant les properes 3 setmanes, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. I també, si baixem al Maresme, tenim a la C32, l'autovista del Maresme, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona entre Arenys de Munt i Arenys de Mar. També una mica més endavant, a Badalona, a la C31, també 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona i les complicacions habituals per accedir a l'àrea metropolitana des de la Selva i el Maresme en punts com les rondes a Barcelona o també el Nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, convocatòria de vaga avui a tot l'estat, també afecta el servei de Rodalies i de regionals. Per tant, s'ha de consultar el web de Rodalies de Catalunya per saber si hi ha alguna alteració del servei. De moment no s'està informant de cap alteració a les línies R1, RG1, R11 i R2 Nord, que són les que travessen el nostre territori. Però sí que hi ha aquesta convocatòria de vaga que preveu serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% a la resta de la jornada. A més a més, per altra banda, Rodalies informa d'un servei especial o serveis especials els 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, a motiu de la celebració del Canet Rock la nit vespre de dissabte i la matinada de diumenge dia 5 de juliol, el servei especial a la línia R1. I en 6 minuts escassos seran les 9, tenim el temps just per repassar l'actualitat de les darreres hores. I precisament comencem parlant d'aquesta vaga de Rodalies. Els usuaris de Rodalies que afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari. És una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'estat. Per garantir la mobilitat, el Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% la resta del dia. El servei alternatiu per carretera habilitat en els trams afectats per obres mantindrà el seu funcionament habitual. El Sindicat Ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda de Ebro, els avenços en la venda de Renfe a mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat del municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 agents interins que donaran servei els pròxims 6 mesos. El dispositiu de seguretat per afrontar la part més important de la temporada turística a Lloret s'ha presentat aquesta passada setmana durant la celebració de la Junta Local de Seguretat. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir de l'1 de juliol. Els bombers, per la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal, marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden incrementar el risc d'incendis. Tot i això, han explicat que les precipitacions registrades a l'hivern han contribuït a millorar l'estat hídric de la vegetació. També ho comentàvem abans a l'espai de la mobilitat. Comencen aquest dilluns les obres de millora del pont d'entrada a Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63 que connecta Lloret de Mar amb la Selva Interior i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els principals canvis quedarà restringit l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius i senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin una les obres que es preveu que s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. Tres minuts escassos i arribem a les 9 en punt del matí. La Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur pla de protecció i ordenació del litoral català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al novembre. I el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa, organitzada pel Consell Comarcal, oferirà formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es faran en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. Ràpidament, informació d'àmbit general. Els bombers de la Generalitat, desplegats a Veneçuela, ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetia i ja ha començat a intervenir a la zona de la Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. A més, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I també destaquem avui que l'Audiència de Barcelona comença demà dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a dos excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dilluns. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem de nou domini del sol, però amb núvols que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. De fet, a partir de migdia poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que localment poden ser en forma de tempesta. Les temperatures màximes per la banda alta, de nou, amb 32 graus a la costa i 34 a les poblacions de l'interior. Més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 29 de juny.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
0: Bueno, ho hem de dir tu i jo, que són les 9, perquè no ha dit...
2: Els tocs avui tampoc?
0: No. Si vols el poso, Si vols, si em dones dos segons, el poso,
2: Pots fer-los tu?
0: Home, no és el mateix, perquè... A veure...
2: No, esclar que no seria el mateix. Seria molt més divertit que els posessis tu.
0: I per què no els fas... I per què no els fem tu i jo?
2: Per què no? Perquè tu ja estàs a l'estudi.
0: Tu digues Ràdio Marina i jo dic són les 9.
2: Vinga, va.
0: Si també voldràs que faci la sintonia, no?
2: És igual. Va, Ràdio Marina.
0: Són les 9.
2: I un minut.
0: Això, bon dia.
2: Què tal?
0: Doncs mira, de dilluns, però dilluns content, perquè és la darrera setmana abans de vacances.
2: Sí, contentíssim, programa, sobretot per tots aquests que estan ara esperant que arribi el tren, amb la primera vaga del mes... podríem dir quasi ja del mes de juliol.
0: Mira, jo no diré res...
2: I a més
0: res...
2: se sent d'obres. No sé si algú sentirà... Sí, se senten taladros. Tenim per aquí damunt dels estudis...
0: Per sort no se sent.
2: Sort que estan ben insonoritzats, però tenim algú que està fent reformes.
0: Sí, però no és avui, ja divendres
2: ja...
0: Ja se sentia. I per obres també a Vidreres, que per tant, si aneu en cotxe de Lloret a Vidreres, al tanto, perquè hi ha obres des d'aquest dilluns que a més duraran setmanes.
2: Per tant, com sempre, tenim les comunicacions...
0: Fantàstiques.
2: De mobilitat.
0: Fantàstiques.
2: Perfecte. Es nota que hem passat un bon cap de setmana perquè, malgrat totes aquestes notícies, la vaga, no sé què, tal, que això s'obre... Ui, sí, ara se sent.
0: Jo no sento res, no, ja?
2: Sí, sí, sí, sí, jo sí, jo sí. Espero que els que ens estiguin escoltant no, no escoltin el taladro.
0: No, no.
2: Bé, doncs això, el que dèiem, que ens ha anat segurament molt bé el cap de setmana, perquè estem tot així, ser dilluns, i saps què passa, no, els dilluns, que tots venim una mica així...
0: Sí, però doncs, és un dilluns diferent aquest, sí, sí diria,
2: sí.
0: No sé.
2: Sí, sí, sí, és el compte enrere. Va. El nostre Delorian també està content, que només li queden 5 dies, abans de marxar de vacances fins al setembre, Déu-n'hi-do.
0: No, no, clar, clar, evident, l'aturada és només a l'estiu.
2: I va, posem-li música optimista a la cosa, perquè Buho és una de les bandes més emblemàtiques de l'escena musical i la gran revelació d'aquest 2026 que es diu en banda Neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any, i es diu... El ventilador és molt adient.
0: Home, tu diràs...
2: A veure com sona, va.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: I a partir d'aquest dilluns, amb una novetat important. Marta Fora, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
4: A partir d'aquest dilluns, sona com si fos, no sé, no, aquesta nit.
2: Aquesta nit, avui. Aquest dilluns, clar, a partir de les 9. Mm-hmm. Sí, sí.
4: Ara s'estava confessant que estava una miqueta nerviosa.
2: Què?
4: Tens
2: el gusanillo?
3: Una mica, però està molt guai, no, això?
2: Que sí. Això no s'ha de perdre mai, el gusanillo no s'ha de perdre mai. A veure, el quilòmetre zero, que sabeu que és aquesta hora que dediquem a programar a Ràdio Marina de dilluns a diumenge, de 9 a 10 del vespre, música exclusivament en català, fonamentalment pop-rock en català. Doncs durant aquest estiu presentar una novetat, i és que la Marta Fuera, coneguda d'aquesta casa, i a més que fa ja uns quants anys que havia fet ràdio aquí, també altres emissores del territori, doncs ens acompanyarà presentant aquestes i altres cançons del panorama musical català. Marta, com ho portes, a banda del gusanillo?
3: Bé, és un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes, que fan estiu, que podríem dir que són com una mica revolució de la música també, i que han entrat com una onada fresquíssima en el panorama de la música, i que ens han donat molta alegria, no? Tots aquests grups que hi ha ara, totes aquestes, aquests artistes i aquesta gent que ve amb tanta empenta i amb tantes ganes, que els gaudirem moltíssim. Jo crec que el programa aquesta temporada tindrà una paraula, que és xalar. Hem de xalar, per divertir-nos.
4: M'encanta aquesta paraula,
3: sí.
4: La veritat és que sí.
3: Doncs xalarem un piló al quilòmetre zero d'estiu.
4: Que bé. Ara que parlaves d'això, s'està donant un fenomen molt interessant amb això que deies de la música catalana, i són aquests nous valors que de sobte entren com un elefant amb una botiga, i ho arrasen en tot. Mira, hem començat avui el nostre temps amb Banda Neon, una banda que era una banda d'aquestes de festa major, com aquell que diu, fins fa 4 mesos. Van començar aquest any 2026 amb una cançó que es deia Guapíssima, i de sobte, saps? Ara s'han convertit en una d'aquelles bandes que estan a totes les festes, a tots els festivals.
3: Sí.
4: Vull dir que es produeix això, no? Això que de sobte, doncs, la gent els descobreix i saps? Com que té molta audiència, té molta tirada, la música en català està, jo crec, en un dels moments eufòrics.
3: Sí, onada total. I a més és que és molt maco, això. És superxulo que la gent tinguin aquestes bandes sonores de la seva vida i que tinguin aquesta potència que estan tenint. I a més, no només és divertida, és fresca, és àgil la música, i té també els seus tocs romàntics i les seves melodies i tal, sinó és que les lletres són una passada. Amb la majoria dels casos...
2: en un moment dolç de la música que es fa en català, la música que es fa al país. Perquè totes dues que heu fet ràdio fa molts anys en aquesta casa i en altres llocs, recordareu aquella època de fa 25 anys en què igualment les ràdios privades havien de complir amb el 25% de la música en català, i no teníem tant on escollir ara. Ara realment podem fer, doncs, si volguéssim, tota la programació del dia en català, amb qualitat, o sigui, amb temes que realment valen molt i molt la pena.
3: Sí, totalment. La música en català té grans èxits, no?, que doncs els tenim taladrats en el cervell, però és el que dius, ara és un moment molt fresc, molt divertit, i penso que ens ho passarem molt bé en aquests quilòmetres zero d'estiu, cada dia de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, que en gaudirem moltíssim, jo sobretot, però també espero que tota la gent que ens escolti...
4: Segur que sí. Ara parlaves de bandes sonores de la nostra vida. Quina és la teva?
3: Uf, jo en tinc unes quantes, ara m'has enganxat. A veure, el Sopa de Cabra tenen moltes cançons que m'han arribat, moltíssim. Fa poquet els vaig anar a veure, l'any passat, l'estiu passat els vaig anar a veure a Roses.
4: Tenen un directe
3: Brutal, un tenen un directe que
4: és... Gerard Quintana és com un... Sí. Jo el comparo una miqueta, a veure,
3: És una màquina,
4: Saps el Mick Jagger quan dic l'energia que fot damunt del escenari, que és un tio intemporal, que no té edat i tal? Doncs el Gerard Quintana és el nostre Mick Jagger català.
2: De debò.
4: Té una energia... moltíssims anys de diferència, moltíssims, però perquè, a veure, estem parlant d'altres generacions,
2: home,
4: també,
2: quan es vull porta dir... amb el mitjà 30
4: home,
2: anys?
4: Home, doncs potser 30 anys, tranquil·lament. No? Però em refereixo a aquesta energia que transmet després de, què porten, 40 anys damunt dels escenaris?
3: Sí, per exemple, la col·laboració aquesta que han fet amb la Su és una cançó super ben encaixada i super actualitzada i estan tots dos genials, saps?
4: Superxula.
2: Mira, uns altres que també ho estan petant moltíssim, si em permeteu l'expressió, i fa dos dies són els Tiets.
3: Sí.
2: A veure si volen sonar.
3: Em deia la Montse quina cançó, potser el Camins. El Camins? Mm-hmm. Mm. A veure, puja.
0: Una taula ben llarga i els amics a prop. Era això.
2: És So Tiets, so Maresmenc, so Maresmenc.
3: So Tiets. Mira què diuen.

0: Comença que portes de bon matí, eh?
1: Sí, sí, sí, aquí han de moure el cos. És que era això. Saps què diu ara aquesta lletra? Que era això, que les coses senzilles són les més bones, que el que tenim a prop, el que gaudim aquí mateix, per exemple, al Maresme, a la selva, la possibilitat de tenir la platja al costat, la possibilitat de viure la vida com la podem viure aquí... Era això el que volíem, estar amb els amics, estar amb la família, sí, sí. Estar acompanyats de bones energies.
2: La nostra geolocalització és molt privilegiada.
1: És potentíssima.
2: La veritat és que sí.
0: I no dubtem mai. Escolta, Marta, menys de 12 hores i en antena.
1: Molt rebé. Aquí estarem, a les 9 de la nit, en punt cada dia, de dilluns a diumenge. Aquest estiu estarem junts al quilòmetre zero d'estiu.
2: I com estiu amb argot teatral, molta merda, Marta.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Fins ara.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminación.com. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Doncs sí, nosaltres arrenquem, anem a un poble encant, un poble del Maresme, d'aquells que ens agrada visitar perquè sí, perquè està allà, perquè està en un lloc privilegiat, perquè és una preciositat de poble, però és que perquè aquest cap de setmana, a més, doncs és l'escenari d'un, jo diria, un dels esdeveniments musicals més importants de l'any. Només queden 5 dies. 5, perquè el proper 4 de juliol, aquest dissabte, un cop més a Canet, veurem sortir el sol al Pla d'en Sala. Aquest proper dissabte, 12a edició del Canet Rock. Doncs com cada any hi ha una constant, l'èxit de vendes amb entrades exaurides mesos abans. Ens que hem parlat d'entrades exaurides al Canet Rock ja fa no sé quan.
1: Jo em sembla que no hi ha cap festival que faci això, no? Com a festival concert, sí, evidentment, però festivals...
0: Bé, el Primavera Sound també s'exaureixen, sí. El Primavera, el Sonar. Aquests són concerts, festivals que més aviat es bom, d'un plomazo, no? Però clar, és que el Canet Rock és un fenomen que cada any, jo crec, que va més.
1: Sí,
0: més endavant que... ho comentarem, però ens estranya que només duri una jornada, només duri una nit. O sigui, la veritat és que el Canet Rock és un èxit, com dèiem, un èxit de vendes, un èxit de públic, i és que potser també el ganxo és doncs, que és música en català, música que sona i que sonarà molt durant aquestes setmanes. I el fet aquest, doncs, que hi hagi diverses generacions, és un concert també bastant intergeneracional. Les darreres incorporacions d'aquest any van ser la Ludwig Bank, els Amics de les Arts, Inestat, Doctor Prats i els Catarres. 5 grups que s'afegien a noms anunciats des del primer moment, com Figaflaues, com Buos, com 31 Fam, The Tietz, Maria Jaume i La Fúmiga. Aquesta última, recordem que actua en una de les seves darreres actuacions, coincidint amb l'any de comiat de la banda valenciana.
2: Tinc petons d'amor i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.
0: De ben segur aquestes cançons són les que sonaran en aquesta banda sonora nocturna. El festival oferirà més de 12 hores de música ininterrompuda amb un sol escenari. També participaran DJ Trapella, DJ Kazu, DJ Ernest Codina, Mon DJ, perquè no caigui la festa durant els canvis entre concerts i perquè la música doncs, sempre sigui una constant. Però atenció, que el Canet Rock ofereix també més coses, més que música. Ofereix una proposta gastronòmica, són els dosi de descans, de lleure, adaptades a les altes temperatures. Suposo que tindran també reservat algun refugi climàtic per als més calorosos, perquè, déu-n'hi-do, l'ambient que es respirarà i que es viurà aquesta nit de juliol. Just després de la primera onada de calor, s'agrairà, de ben segur que sí. Per facilitar l'accés al recinte, els organitzadors han anunciat un reforç del servei de la línia R1 de Rodalies amb aturada a l'estació de Canet. Creuem els dits.
1: Funcionarà. Va. A veure, jo t'he de dir que el reforç de la línia R1 per la Revetlla de Sant Joan, que la vaig viure al Maresme, semblava que funcionava. Hi havia trens, aquests, saps aquests trens llargs, tan llargs, que porten 5 o 6...
0: Fresquets, amb poca gent...
1: Però enormes i tal. Sí, van passar uns quants, eh? No sé si anaven a l'hora, però
0: confiem,
1: passaven.
0: Confiem. Com tots sabem, el Canet Rock és el millor leitmotiv, independentment dels convidats. El cap de cartell de Canet Rock és el mateix Canet Rock. Jo crec que aquest és el fenomen que hem d'agrair. Que, independentment dels grups que assisteixin o dels grups que formin part de l'edició d'enguany, el que tira és el propi Canet Rock. Aquest és el millor reclam. La diversió està assegurada, una experiència de festa de més de 12 hores fins a la sortida del sol, una festa quasi sense interrupcions, a qui pot demanar més. Han passat 12 anys que es va reprendre el Canet Rock, ens sembla mentida. L'èxit és rotund, encara no entenem com ningú ha pensat en extendre aquesta fórmula durant 3 dies, una miqueta allò més festivalet, saps? 2 nits i 3 dies de concerts.
1: Més rotllo primavera, no? Més rotllo primavera sound, no sona. Runners, sí.
0: Ai, ho hem dit moltes vegades, eh? I és que el públic és fidel, hem dit que és intergeneracional, molts joves gaudeixen del seu primer festival, alguns inclús acompanyats dels seus pares, vàries generacions en un mateix espai, reservat per un públic que gaudeix de la música en llibertat i en català. És el Canet Rock 2026. Comptem ja amb els dits d'una mà els dies que queden perquè comenci aquesta gran festa de la música catalana, el Canet Rock 2026.
1: Si jo fos un dels organitzadors, em facis aquesta pregunta, de perquè un i no només, dies, te diria, segurament, si funciona, no toquis.
0: Sí? I provar? Provar unes horetes més, allò les... d'allargar, saps?
1: Ostres, unes hores
0: tastet,
1: més?
0: Un tastet, sí,
1: que,
0: home.
1: Fins a 9 del matí?
0: Bueno, o acabar, no sé...
1: Ja seria una rave, eh? Quasi, quasi.
0: Quasi una rave. Bueno... Jo provaria. Escolta, sí, és veritat que les coses que funcionen millor no tocar-les, però, caram, si funcionen i poden funcionar per dos, per què no?

0: Una d'aquelles veus, una de les meves veus favorites, una dona que estava destinada a ser una de les grans reines del sud, però que va marxar massa aviat, malauradament, però que és molt present a l'històric i a la ment de molts de nosaltres i que aquesta nit s'ha deixat sentir, ha sonat una vegada més al Palau de la Música Catalana. Andrea Motis és la que ha posat veu a les cançons d'Amy Winehouse en aquest homenatge, acompanyada de Barcelona Gospel Messengers. Aquesta nit ha sonat Amy al Palau de la Música amb un espectacle anomenat To Amy.
1: Déu-n'hi-do. Espectacular,
0: sí?
1: Déu haver estat.
0: Molt.

0: Quin escenari més bonic, quina veu més fantàstica, la d'Andrea Motis, i quin personatge més ben triat, el d'Amy Winehouse, dins d'aquest 57è Festival de Jazz de Barcelona. Un concert de ben segur pels que van estar allà, inolvidable.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.

0: Pugem al DeLorean.
1: Aquesta és la darrera setmaneta del DeLorean perquè marxa de vacances, però encara li toca treballar. Així que aquests 5 dies els farem...
2: No els
1: prohibirem, de veritat.
2: Aquí fins a l'últim dia,
1: fins al darrer
2: durant el d'allò.
1: Així que estem a punt, preparats per viatjar. La primera aturada ens sona molt perquè la setmana passada ja parlàvem d'aquest tema original i avui toca la versió. Un 29 de juny de l'any 1985... David Bowie i Mick Jagger van gravar la famosa versió de l'èxit de Martha Reeves amb The Vandellas, aquest Dancing in the Street del que parlàvem, del 1964. Es va fer per un event especial per la recaptació de fons de Live Aid. El senzill es va convertir en un número 1 a les llistes britàniques. El pla original era tocar una cançó junts, en viu, amb Bowie actuant a l'estadi de Wembley i Jagger a l'estadi John Fitzgerald Kennedy, fins que es van adonar que la connexió per satèl·lit causaria un retard de mig segon i faria impossible aquesta sincronia. La veritat és que hauria estat un moment èpic i únic, però, clar, un als Estats Units, l'altre a Londres...
2: Malament, rei.
1: Llàstima.
2: Això, avui tampoc seria possible, del tot.
1: No, sempre hi ha doncs, aquest retard, de, encara que sigui un o dos segons. Hauria estat molt èpic, però bé, sempre ens queda en el record aquell videoclip que van enregistrar tots dos per l'ocasió d'ells dos desenfrenats ballant enmig del carrer una cançó.
2: I això era el 85, dius?
1: Aquesta cançó, la versió, era de l'any 1985, però era un tema originari del que ja vam parlar la setmana passada, perquè arribava el número 1 dels Estats Units, el tema de Martha and the Vandellas, aquest

0: Dancing in the Street.
1: Sí, sí, no, però dic que aquesta cosa que volíem fer, que era l'any 85...
0: Any 85. Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Ara ja podeu dir tots els, que, els haters de la tecnologia que... I 40 anys després, amb el que ha avançat tot, no es pot fer? Doncs no.
0: No, no es pot fer. Sempre hi ha allò que un desfase. Allò ara. Que diem, el desfase. Ai, què hi farem? Va. Escoltem això perquè... Perquè sí, perquè hem de parlar d'ell. Sí, avui tornem a parlar del rei del pop. Tal dia com avui, del 1999... Mentre Michael Jackson era a Alemanya, va patir greus hematomes després de caure de més de 50 peus d'alçada. Això equival a més d'uns 15 metres, eh?
1: Caram!
0: He buscat les imatges. Són realment espectaculars. I va ser un accident del que molta gent...
1: Són tres pisos, ben bé,
0: no? Es va donar... Sí, sí, sí, sí. Home, no li va passar res. A veure, tots recordem, i a més ens ho ha recordat aquest darrer biòpic, el moment en què ell estava doncs, enregistrant un videoclip, em sembla, o un spot de la famosa marca de refrescs, i un dels focus va explosionar i li va provocar unes cremades al cap i al cabell, va ser molt espectacular, però aquesta suposo que molta gent li va passar desapercebuda. Estaven a Alemanya amb una de les seves gires i hi havia doncs, una estructura metàl·lica que era com un pont que s'elevava d'una manera molt espectacular per damunt de l'escenari. De sobte, quan estava dalt de tot, aquesta estructura es va com desmuntar i la part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
1: Va col·lapsar.
0: Es va desplomar. Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar i va tenir unes lesions realment importants, pobre.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí. Els mites està clar que ho són per alguna cosa i la veritat és que tu veus ara les imatges perquè les busques i hi són, eh? Hi són. La veritat, ens traiem el barret que fos capaç de continuar amb el concert com si res. Després va estar ingressat durant setmanes per patir lesions a l'esquena, eh?

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Matí 360.
6: Va, ràpid, ràpid, que marxem i tenim la darrera enquesta de la temporada.
7: Doncs sí, la nostra darrera enquesta, és que la havia de parlar de vacances. I si hi ha algú que us repetia constantment amb aquell Holiday Celebrate, Come on, let's celebrate, sense parar, era Madonna en el seu àlbum debut, que es deia precisament així. Un gran tema que parla precisament d'això, de festa, de diversió i de vacances.
6: Quin himne, eh?
7: Home,
6: mare de Déu.
7: I aquest era el seu debut, eh?
6: Holiday, holiday, vacances, vacances, que ja s'oloren.
7: Ai, sí. Tres situacions que es produeixen en aquestes vacances. Primer, les vacances en si, pròpiament. Una altra és, doncs, home, algunes coses que es fan durant les vacances. Hi ha molta gent que aprofita les vacances, òbviament, per viatjar. Ella ho sabia, però espera, encara no, perquè hi ha una altra situació que es produeix a les vacances i que ells la van definir molt bé. Estem parlant de la Ludwig van, que cantava allò de que quan el meu amor se'n va de vacances, jo me'n vaig a buscar un de nou. O sigui que el Rodríguez, Estan coneguts Rodríguez, ells li canten aquests que aprofiten aquesta situació,
6: O les separacions, també, de l'estiu, no?
7: Però, típiques, clar. Aquesta és la nostra segona proposta, la divertida proposta de la Ludwig van.
8: No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment.
6: I ara sí, què fem quan anem de vacances i tenim una mica de calerons?
7: Doncs, clar, doncs, si tu no fas de Rodríguez, doncs, òbviament, acompanyes a la teva parella o te'n vas por ahí a viatjar. Ella ho va petar moltíssim amb aquest tema de l'any 1989, aquesta cantant francesa anomenada Desireless. Ja està, ja ho tenim.
6: Doncs apa, Holiday Madonna, el meu nom s'ha anat de vacances de la Ludwig van i Desireless amb el Voyage Voyage.
7: Aquestes són les nostres darreres propostes abans de les vacances, esclar.
6: Doncs vinga, apa, a votar. Fins demà.
7: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
1: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Els usuaris de Rodalies afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat per garantir la mobilitat. El Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% la resta del dia. El servei alternatiu per carretera habilitat en els trams afectats per obres mantindrà el seu funcionament habitual. El Sindicat Ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda d'Ebro, els avenços a la venda de Renfe Mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. I avui dilluns comencen les obres de millora del pont d'entrada de Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63 i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els principals canvis hi ha la restricció a l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius i també senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin unes obres que es preveu s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat desplegats a Veneçuela ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per tal de facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetia i ja ha començat a intervenir a la zona de la Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de la runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. Per altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però també nuvolades que aniran en augment amb el pas de les hores. De fet, al vespre poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que poden ser localment intenses. Les temperatures màximes avui dilluns entre els 32 i els 34 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: abans parlàvem de propostes festives, de propostes que criden a l'estiu, de propostes que són fresc, que són vitalitat, i aquest Liberal dels Lost Frequencies és una d'elles. Amb ells volem començar. Deu del matí, 5 minuts d'aquest darrer dilluns del mes de juny, 29 de juny de 2026. Què tal? Em dic Montse Rico, és un plaer ser aquí, al teu costat.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: I aquest cap de setmana han sonat, i de quina manera els ha dit, i és en aquest doble concert a Madrid. Legions de fans que acompanyen aquesta boy band del K-pop BTS.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Fins a una en punt, fins a una, compartint la millor música del món aquí, amb tu, a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros! Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
2: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Minma, el teu espai.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: un dels clàssics del seu repertori, aquest gegant s'ha quedat ben segur, sonant en aquesta desena de concerts que té preparat Sant Joan d'Ausà per aquest 2026. Ben aviat, aquí al Mar d'Estiu.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Ella ens ha enamorat, està clar que sí. 19 minuts per les 11 del matí. Un nou valor a l'alça. Olivia Dean.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Ràdio Marina.

0: La batucada més divertida d'aquest estiu. Així, amb alegria, però... sense drames, sense estridències, els catarres.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar incorpora aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 interins que donaran servei als pròxims 6 mesos. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir d'aquesta setmana del 1 de juliol. Els bombers, a la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden, han expressat, incrementar el risc d'incendis. I la Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i també millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al mes de novembre. I en clau general, destaquem que l'Audiència de Barcelona comença demà dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a 2 excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, sol i núvols, poden aparèixer també precipitacions localment intenses a l'interior. Les temperatures màximes entre els 32 i els 34 graus demà dimarts, sol al matí, nuvolades a la tarda. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: comença tota aquesta nova hora amb el més nou de Milky sota l'Ava, tota la David Guetta. I quina parella que formaven, musicalment parlant, i també de l'altra sembla, Shawn Mendes i Camila Cabello.
1: Matí 360.
2: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
3: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
0: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
0: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert es veu que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
0: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: y Pomodoro.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
7: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
8: Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Així és com sonava la versió d'un clàssic, aquesta Time Girl. Ara, aquest cas, pels Westlife.
1: Ràdio Marina, sempre al teu

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Un aquí, segon quis, tercer aquí. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Ràdio Marítim.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: I així seguim al teu costat i a 6 minuts ja per l'hora en punt, per les 12. Amb aquesta versió tan i tan especial...

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra de Pineda han dut a terme un dispositiu conjunt de seguretat a la zona d'oci del municipi en el marc del Pla Campai. Durant l'operatiu s'han identificat 67 persones i s'han interposat 6 denúncies per tinença de drogues i 2 per tinença d'armes. A més, una persona està investigada per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida. En aquest cas, una defensa elèctrica. També s'han aixecat 3 denúncies administratives relacionades amb un establiment i amb la normativa de joc. Segons la policia, el dispositiu es va desenvolupar sense incidències destacables. I avui també destaquem que el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa organitzada pel Consell Comarcal ofereix formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i també les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es fan en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. I en clau general, destacem que el govern destinarà prop de 200.000 euros a un projecte d'acció humanitària per reforçar la resposta sanitària davant dels brots d'Ebola i còlera a la regió de Kivu del Sud, a la República Democràtica del Congo. L'actuació, que es desenvoluparà fins al novembre en col·laboració amb Metges del Món, té com a objectiu millorar la prevenció, detecció i atenció sanitària per reduir l'impacte d'aquestes malalties en una zona especialment afectada per les emergències de salut pública. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el serè i assolellat durant el matí, cap a la tarda tornaran les nuvolades, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

La gran reina del pop, que avui ha estat protagonista i per dues vegades, en dues ocasions, perquè Madonna és una. De les nostres propostes per l'enquesta setmanal, amb el seu tema d'un àlbum debut anomenat Holiday. D'això en fa més de 40 anys. Torna a ser notícia a l'actualitat en aquesta ocasió amb aquest Bring Your Love, amb el que comencem aquesta nova hora després de les notícies.

0: Aquí ho tens, Sabrina Carpenter i Madonna.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Un plaer acompanyar-te, un plaer ser al teu costat a 12 del migdia, 6 minuts. I la cosa va de dos en dos. Abans Sabrina i Madonna, ara Kid Leroy. Al costat, ni més ni menys que de Miley Cyrus.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Easy.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys, Premià, Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Mark Ronson i Amy Winehouse. Quina versió més fantàstica.
1: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio
0: Marina. Abans ho comentàvem, Amy Winehouse ha estat aquesta nit protagonista al Palau de la Música Catalana amb la veu d'Andrea Motis en un espectacle fantàstic anomenat Tu i Mi. A 5 per 2 quarts d'una, al teu costat, ara.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant que el pròxim dissabte 4 de juliol hi ha un concert d'estiu al Santuari del Vilà. Es farà 8:45 de la nit amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot veure fins demà, dia 30 de juny, a la Masia de Can Saragossa. A Tossa de Mar destaquem la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que s'està celebrant fins al 2 de juliol. A Calella el Folk Festival dura fins al 3 de juliol. Fins aquesta setmana es fa a la plaça de l'Ajuntament, també a la plaça de l'Església, i encara a Calella tenim el NEC aquest pròxim 3 de juliol amb concert de Pastora, i el 4 de juliol Ava The New Experience. A Pineda destaquem la segona edició de l'Estiuejat. Ja ha començat, s'allarga fins al 30 d'agost. Hi ha un total de 31 espectacles programats. I acabem i ho fem a Tordera, perquè comencen les nits d'estiu al Casal de Joves. Demà dimarts, dia 30, el primer dia, amb monòleg d'Albert Boira a les 8 del vespre.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
2: Minma, el teu espai.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Any 1993. Sí, sí, any 1993 ja ha plogut, eh? Des d'aleshores, Seguridad Social ens feia ballar, ens feia apropar-nos a aquest estiu que camina ja a passes gegants amb aquest Quiero Tener Tu Presencia. 5 minuts i escaig per arribar a l'hora en punt, per arribar a la una. Nosaltres quasi marxem.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Però demà més. Més i millor, a la segona hora del matí, 3:60. Ens retrobem, com sempre, per escoltar i compartir la millor música del món. Salutacions de Montserrat Rico, que tinguis un gran dilluns. Recorda, el darrer dilluns, el mes de juny. Això s'acaba.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els usuaris de Rodalies afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat per garantir la mobilitat. El Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% la resta del dia. El servei alternatiu per carretera habilitat en els trams afectats per obres mantindrà el seu funcionament habitual. El Sindicat Ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda d'Ebro, els avenços a la venda de Renfe Mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. I avui dilluns comencen les obres de millora del pont d'entrada de Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63 i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els principals canvis hi ha la restricció a l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius i també senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin unes obres que es preveu s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat desplegats a Veneçuela ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per tal de facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetia i ja ha començat a intervenir a la zona de la Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de la runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. Per altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però també nuvolades que aniran en augment amb el pas de les hores. De fet, al vespre poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que poden ser localment intenses. Les temperatures màximes avui dilluns entre els 32 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret de Mar incorpora aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 interins que donaran servei als pròxims 6 mesos. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir d'aquesta setmana del 1 de juliol. Els bombers, a la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden, han expressat, incrementar el risc d'incendis. I la Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i també millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al mes de novembre. I en clau general, destaquem que l'Audiència de Barcelona comença demà dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a 2 excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, sol i núvols, poden aparèixer també precipitacions localment intenses a l'interior. Les temperatures màximes entre els 32 i els 34 graus demà dimarts, sol al matí, nuvolades a la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
8: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
11: moltes coses.
12: 20 d'abril.
13: I quina cançó, no, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
14: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
15: 90
14: de calmes,
15: quilòmetres,
14: eh?
15: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
16: És que és bo que els seus fills facin esport per salut, en cap cas per treure'ls de pobres.
13: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
17: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
18: Ah, però per què para ara?
19: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: ¿Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina.

0: 29 d'Hostalric.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra de Pineda han dut a terme un dispositiu conjunt de seguretat a la zona d'oci del municipi en el marc del Pla Campai. Durant l'operatiu s'han identificat 67 persones i s'han interposat 6 denúncies per tinença de drogues i 2 per tinença d'armes. A més, una persona està investigada per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida. En aquest cas, una defensa elèctrica. També s'han aixecat 3 denúncies administratives relacionades amb un establiment i amb la normativa de joc. Segons la policia, el dispositiu es va desenvolupar sense incidències destacables. I avui també destaquem que el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa organitzada pel Consell Comarcal ofereix formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i també les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es fan en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. I en clau general destaquem que el govern destinarà prop de 200.000 euros a un projecte d'acció humanitària per reforçar la resposta sanitària davant dels brots d'Ebola i còlera a la regió de Kivu del Sud, a la República Democràtica del Congo. L'actuació, que es desenvoluparà fins al novembre en col·laboració amb Metges del Món, té com a objectiu millorar la prevenció, detecció i atenció sanitària per reduir l'impacte d'aquestes malalties en una zona especialment afectada per les emergències de salut pública. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el serè i assolellat durant el matí, cap a la tarda tornaran les nuvolades, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
1: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I miro que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminación.com.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
1: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: And the trumpets, there you go.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els usuaris de Rodalies afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat per garantir la mobilitat. El Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% la resta del dia. El servei alternatiu per carretera habilitat en els trams afectats per obres mantindrà el seu funcionament habitual. El Sindicat Ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda d'Ebro, els avenços a la venda de Renfe mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. I avui dilluns comencen les obres de millora del pont d'entrada de Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63 i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els principals canvis hi ha la restricció a l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius i també senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin unes obres que es preveu s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat desplegats a Veneçuela ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per tal de facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetía i ja ha començat a intervenir a la zona de la Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. Per altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però també nuvolades que aniran en augment amb el pas de les hores. De fet, al vespre poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que poden ser localment intenses. Les temperatures màximes avui dilluns entre els 32 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes, s'ha d'amaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Escolta'ns per internet www.marina360.com.

0: vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Sol, Terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
0: Són les 5.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret de Mar incorpora aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 interins que donaran servei als pròxims 6 mesos. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir d'aquesta setmana del 1 de juliol. Els bombers, a la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden, han expressat, incrementar el risc d'incendis. I la Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i també millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al mes de novembre. I en clau general, destaquem que l'Audiència de Barcelona comença demà dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a 2 excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, sol i núvols, poden aparèixer també precipitacions localment intenses a l'interior. Les temperatures màximes entre els 32 i els 34 graus demà dimarts, sol al matí, nuvolades a la tarda. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat del municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però caram, després del concert es veu que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor

0: No te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Inma, el teu espai.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant que el pròxim dissabte 4 de juliol hi ha un concert d'estiu al Santuari del Vilar. Es farà 8:45 de la nit amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot veure fins demà, dia 30 de juny, a la Masia de Can Saragossa. A Tossa de Mar destaquem la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que s'està celebrant fins al 2 de juliol. A Calella, el Folk Festival dura fins al 3 de juliol. Fins aquesta setmana es fa a la plaça de l'Ajuntament, també a la plaça de l'Església, i encara a Calella tenim el NEC aquest pròxim 3 de juliol amb concert de Pastora, i el 4 de juliol Ava The New Experience. A Pineda destaquem la segona edició de l'Estiuejat. Ja ha començat, s'allarga fins al 30 d'agost. Hi ha un total de 31 espectacles programats. I acabem i ho fem a Tordera, perquè comencen les nits d'estiu al Casal de Joves. Demà dimarts, dia 30, el primer dia, amb monòleg d'Albert Boira a les 8 del vespre.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
4: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra de Pineda han dut a terme un dispositiu conjunt de seguretat a la zona d'oci del municipi en el marc del Pla Campai. Durant l'operatiu s'han identificat 67 persones i s'han interposat 6 denúncies per tinença de drogues i 2 per tinença d'armes. A més, una persona està investigada per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida. En aquest cas, una defensa elèctrica. També s'han aixecat 3 denúncies administratives relacionades amb un establiment i amb la normativa de joc. Segons la policia, el dispositiu es va desenvolupar sense incidències destacables. I avui també destaquem que el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa organitzada pel Consell Comarcal ofereix formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i també les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es fan en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. I en clau general, destaquem que el govern destinarà prop de 200.000 euros a un projecte d'acció humanitària per reforçar la resposta sanitària davant dels brots d'Ebola i còlera a la regió de Kivu del Sud, a la República Democràtica del Congo. L'actuació, que es desenvoluparà fins al novembre en col·laboració amb Metges del Món, té com a objectiu millorar la prevenció, detecció i atenció sanitària per reduir l'impacte d'aquestes malalties en una zona especialment afectada per les emergències de salut pública. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el serè i assolellat durant el matí, cap a la tarda tornaran les nuvolades, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa estar la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els usuaris de Rodalies afronten aquest dilluns una jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat per garantir la mobilitat. El Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i del 33% la resta del dia. El servei alternatiu per carretera habilitat en els trams afectats per obres mantindrà el seu funcionament habitual. El Sindicat Ferroviari ha convocat la vaga per protestar contra el tancament del taller de material remolcat de Miranda d'Ebro, els avenços a la venda de Renfe Mercaderies i el que considera un procés de desmantellament del ferrocarril públic. I avui dilluns comencen les obres de millora del pont d'entrada de Vidreres. Els treballs obligaran a tallar la circulació a la carretera C63 i provocaran afectacions importants a la mobilitat durant les pròximes setmanes. Entre els principals canvis hi ha la restricció a l'accés al sector del Pla de la Font, que només serà accessible per als veïns de la zona. L'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius i també senyalització específica per facilitar la circulació mentre durin unes obres que es preveu s'allarguin entre 3 setmanes i un mes. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat desplegats a Veneçuela ja han iniciat les primeres actuacions després dels terratrèmols que han afectat el país. Els 14 especialistes del grup d'estructures col·lapsades treballen en l'avaluació de la seguretat dels edificis afectats per tal de facilitar les tasques dels equips de rescat. L'expedició ha establert la seva base d'operacions a Maiquetía i ja ha començat a intervenir a la zona de la Guaira, on també poden dur a terme actuacions com l'apuntalament d'estructures o la retirada de la runa per facilitar l'accés dels serveis d'emergència. Per altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però també nuvolades que aniran en augment amb el pas de les hores. De fet, al vespre poden caure precipitacions cap a zones de l'interior que poden ser localment intenses. Les temperatures màximes avui dilluns entre els 32 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: A Lloret de Mar incorporen aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones.
2: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells en tornar a una guerra pitjor.
3: La part central, que era la passarel·la on estava Michael, es va desplomar.
4: Va col·lapsar.
3: Ell no va parar de cantar. O sigui, de seguida es va posar en peus i va continuar l'espectacle, però després del concert que es va desmaiar al backstage, el van haver d'atendre, el van ingressar.
5: És un bombonet de programa, no? És un programa, està la música en català en un moment excepcional, brutal, que es gaudeix moltíssim de la música, i la combinació que es fa en el quilòmetre zero és genial. Combinar èxits clàssics, que podríem dir ja, de la història de la música en català, que s'han quedat dintre de la... s'han incorporat, no?, dintre de les nostres vides, amb cançons fresquíssimes que fan estiu.
3: I la gran revelació d'aquest 2026, que es diu En banda neon, doncs s'han reunit per fer una producció fresca, enganxosa, carregada d'energia, per cantar-la, per ballar-la, per convertir-la en la banda sonora dels dies més calorosos de l'any. I es diu... El ventilador és molt adient.
4: Home!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Et busco i t'aviso.
0: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Amb un bon onze inicial, vull guanyar 3 punts de glòria.

0: Encara no te n'has assabentat? A Minva Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minva, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minva Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minva.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Minva, el teu espai.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar incorpora aquest estiu 35 agents dels Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat al municipi durant l'estiu. Treballaran sobretot a la zona de la Riera, especialment en les nits, quan es concentra un alt volum de persones. Aquest reforç se suma a les recents incorporacions de la policia local, que ha sumat 5 agents nous fixos, a més de 10 interins que donaran servei als pròxims 6 mesos. Pel que fa a la vigilància de les platges, Lloret comptarà amb 6 vigilants, 4 dels quals ja s'han incorporat i 2 més ho faran a partir d'aquesta setmana del 1 de juliol. Els bombers, a la seva banda, han presentat les previsions de la campanya forestal marcada principalment pels episodis de calor i vent que poden, han expressat, incrementar el risc d'incendis. I la Generalitat ha obert el període d'informació pública del futur pla de protecció i ordenació del litoral català. Durant un mes, la ciutadania, els ajuntaments i les entitats podran presentar propostes i al·legacions al document. El pla vol definir l'estratègia de gestió de tota la costa catalana fins a l'any 2100 i fixa com a principals objectius adaptar el litoral al canvi climàtic, protegir la biodiversitat i també millorar la coordinació entre les administracions. Paral·lelament, continua el procés participatiu que s'allargarà fins al mes de novembre. I en clau general, destaquem que l'Audiència de Barcelona comença demà dimarts el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. La mateixa pena es reclama per a 2 excàrrecs més del Departament de Salut. El judici està previst que s'allargui fins al 15 de juliol. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, sol i núvols, poden aparèixer també precipitacions localment intenses a l'interior. Les temperatures màximes entre els 32 i els 34 graus demà dimarts, sol al matí, nuvolades a la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses.
11: 20 d'abril.
12: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
13: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
14: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
15: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
12: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
16: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
17: Oh, però per què para ara?
18: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
19: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra de Pineda han dut a terme un dispositiu conjunt de seguretat a la zona d'oci del municipi en el marc del Pla Campai. Durant l'operatiu s'han identificat 67 persones i s'han interposat 6 denúncies per tinença de drogues i 2 per tinença d'armes. A més, una persona està investigada per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida. En aquest cas, una defensa elèctrica. També s'han aixecat 3 denúncies administratives relacionades amb un establiment i amb la normativa de joc. Segons la policia, el dispositiu es va desenvolupar sense incidències destacables. I avui també destaquem que el Maresme celebra aquesta setmana una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria. La iniciativa organitzada pel Consell Comarcal ofereix formació i espais de networking adreçats a persones emprenedores, autònomes i petites empreses. Aquesta 31a edició girarà al voltant de la neuroemprenedoria i de com la psicologia influeix en les decisions de compra, la comunicació i també les relacions professionals. Les sessions de dilluns a dijous es fan en línia, mentre que la jornada de cloenda serà presencial a l'Hotel Atenea de Mataró. I en clau general destaquem que el govern destinarà prop de 200.000 euros a un projecte d'acció humanitària per reforçar la resposta sanitària davant dels brots d'Ebola i còlera a la regió de Kivu del Sud, a la República Democràtica del Congo. L'actuació, que es desenvoluparà fins al novembre en col·laboració amb Metges del Món, té com a objectiu millorar la prevenció, detecció i atenció sanitària per reduir l'impacte d'aquestes malalties en una zona especialment afectada per les emergències de salut pública. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el serè i assolellat durant el matí. Cap a la tarda tornaran les nuvolades. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
9: Molt bona nit i benvinguts, benvingudes al refugi de les nits d'estiu. Són les 9 i 2 minutets i arrenca aquí el Quilòmetre Zero d'estiu. El meu nom és Marta Fuera Pons. I des d'avui, durant tot l'estiu, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, ens tindrem aquí per viure una hora intensa de música en català. Comencem amb el so de Miquel Abres. Gira el clau i obre les orelles a la música del Quilòmetre Zero d'estiu.

0: Crida ben fort, segurament una de les cançons que podràs escoltar ben aviat. El 24 d'agost el tindrem ben a prop, actuant en directe a Lloret de Mar. I viatgem d'aquí un momentet directament de la rumba de la Garriga fins al sud més flamenc de la Mari de Chambao. Es tracta del ritme fresc al quilòmetre zero de Ràdio Marina. A veure què et sembla.
1: Sempre al teu costat, Ràdio Marina.
0: Gertrudis, amb la Mari de Chambao i aquest Tan lluny de tu.
2: Tan lluny de mi, com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
3: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny d'error.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Brutal, aquesta guitarra, oi? On trobi forces per nedar contra corrent. Un clàssic que mai passa de moda, dels temps en què el pop-rock en català va ser, doncs, una eina clau. Directes des de Reus, els Whiskins, que ens pregunten on? On no hagi de guardar la roba, on ser valent. Doncs on si no, aquí. El quilòmetre zero de Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Quina combinació de talent al quilòmetre zero a Ràdio Marina. El bon rotllo del Miqui Núñez i la veu espectacular de la Mariona Escoda en aquest èxit que ens il·lumina la nit. Llums de mitjanit.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: I ara atenció a aquest homenatge al Sopa de Cabra. Amb la veu de Beth. I un clàssic. Podré tornar enrere.

0: Un homenatge deliciós al sopa de cabra. La Bet ens acaricia l'ànima. Amb aquest podré tornar enrere.
1: Sempre al teu costat.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina.
0: I ara és el torn del cantautor de Bellvitge, Dani Flaco. Agafa també un gran himne de llac i el porta al seu terreny així canalla. Que tinguem sort.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: I marxem cap a Mallorca per endinsar-nos en l'univers galàctic d'Antònia Font. Des del quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Música refrescant.

Arribem pràcticament a l'equador del quilòmetre zero d'estiu d'avui. Un minut i ja serem a 2:50. L'excantant de Whiskins repeteix en solitari amb aquesta signatura pop impecable. Joan Masdeu, que va estar moltíssims anys amb els Whiskins. I ens encanta també en solitari. Si te'n vas...

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: I si parlem d'himnes intergeneracionals, no hi ha cap cançó com aquesta que tinc preparada. Una d'aquelles lletres que tots sabem cantar des del primer acord. Els gironins més universals. El Sopa de Cabra. I la cançó te la saps, oi? Camins.

Aquesta sí que sí que és Gallina de piel. Sopa de Cabra i el seu Camins. I atenció, perquè el Sopa segueixen celebrant el seu 40è aniversari i actuen l'1 d'agost ben a prop, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. També els hem volgut convidar avui al nostre quilòmetre zero de Ràdio Marina.

0: Sí, senyor, és així. La vida és bonica, però a vegades té les seves coses, és complicada. Però benvinguda a gaudir-la al 100% des del quilòmetre zero amb els Pets. Et busco
1: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: Una versió en directe brutal. El so dels Lacs en Busto, quan doncs falten 4 minutets per arribar a 3 quarts de 10 de la nit. El so que sona al quilòmetre zero. I ara t'ho diem així de clar. Llença't d'una vegada ja.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio
1: Marina. I amb Sidoní i Love of Lesbian, el pop psicodèlic s'uneix amb l'indie més corejat en aquesta meravella. Somriu, que estàs al quilòmetre zero de Ràdio Marina, Sidoní i Love of Lesbian. Somriu.

0: somriu. No sé si coneixes la història d'aquesta cançó, una adaptació al català del clàssic Smile, aquella melodia que va composar Charles Chaplin per a la banda sonora de la seva pel·lícula Modern Times del 1936, sí, sí. Més tard, l'any 54, Nat King Cole també li va posar veu per primer cop amb una meravellosa cançó titulada Smile. I aquesta versió de Sidoni, Love of Lesbian, no està gens malament, oi? Un bon consell, somriu.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: pot desaparèixer.
1: Molt bona nit des del quilòmetre zero de Ràdio Marina.
2: Et busco i te vi...
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: I ara un guitarreig elegant i emoció a flor de pell abans d'encarar la recta final ja del nostre viatge del quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina amb Lexus Fràgil.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Sí, sí, a poc, però ja quasi, quasi tanquem el programa d'avui. Ara hi posem una miqueta de Doctor Prats. A poc.
3: A poc.

0: doncs ja ha arribat l'hora d'acomiadar aquest quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Ho hem fet a ritme dels Doctor Prats, que, per cert... El 4 de juliol seran al Canet Rock. Una abraçada ben forta de qui t'ha fet costat aquesta hora i que demà hi tornarà. Cada dia de dilluns a diumenge aquest estiu estarem plegats per escoltar bona música en català. El quilòmetre zero.
1: Ràdio Marina. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.